0: Hagin d'obrar i de banyar segats.
1: Aquests camins, coberts al mar.
0: Quants misteris tenen els seus volcans? Tot l'estiu, hivern, la neu.